0: this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40, 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Este año, cuando bajes a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Els 40.cat.

0: Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: Participa en la pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza.
2: ¿Lo pillas, no?
1: 935 40 40. Teléfono gratuito.

10:04 del matí, què tal, com estàs? Dimecres, ja 8 de juliol. I aquest termòmetre que no afluixa, eh? Encara ens queda dies de calor, d'onades de calor, concretament. De seguida en parlarem. També parlarem de fruita. Quina és la fruita que més t'agrada? Ho pots explicar, eh? A través de les xarxes. Per exemple, a través del nostre Instagram, @els40, a través del meu, també, personal, @vixdelatorre, amics. O a través de... on tu vulguis. Fins i tot enviant-nos un missatge de WhatsApp. Faltaria més. Molt bé. Arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40. Jo no sé si avui entra un cafè. Si és amb molt de gel, sí. Però déu-n'hi-do quina caloreta tenim de bon matí. Jo crec que és millor que ens refresquem amb una de les cançons que ens han donat nits d'estiu per ballar amb els amics, amb les amigues, amb la família, amb la parella, o amb qui faci falta. Estic parlant de l'èxit de la malaguenya, l'Anna Mena. Cançó que va sorprendre tothom. Fins i tot ella, sense adonar-se'n, la va filtrar. Sí, la va filtrar ella, sense voler. És Madrid.

Aquí estava aquest Dràcula, Tame Impala, des d'Austràlia, amb la Jenny de les Blackpink. Calor, calor. Molt bon dia a tothom. Preparem-nos perquè avui Catalunya està en alerta màxima i no és cap exageració. Avui dimecres arriba el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o fins i tot als 44 graus a les Terres de Ponent, també a la Vall de l'Ebre. I ho has escoltat perfectament, eh? Tenim calor extrema. Venim d'una nit força tropical, ben dura per dormir, és a dir, de mal dormir en general, i fins i tot torrida a la costa. Atenció, perquè avui a Portbou no s'ha baixat els 32 graus en tota la nit, una autèntica passada. I de dia, doncs, encara més intens, moltes màximes que avui rondaran entre els 37 i els 42 graus a la zona de l'interior i també al prelitoral, amb xafogor i sensació asfixiant, que de fet aquest bon matí ja hem notat que refrescar no ha refrescat gens. I al nord-est, el vent rescalfat farà disparar encara més els termòmetres. Tot plegat amb un sol de justícia, però compta a la tarda perquè poden créixer nuvolades al Pirineu amb algun ruixat i fins i tot tempestes seques a Ponent amb cops de vent fort i risc d'incendi molt elevat. Per tant, màxima precaució en aquesta jornada. Atenció, perquè això no s'acaba aquí, eh? Demà dijous i passat divendres baixaran una mica les temperatures, però seguirà fent molta calor. I la setmana vinent torna a pujar, una onada de calor llarga i intensa, així que toca beure molta aigua, buscar les ombres i fins i tot baixar el ritme, eh? No practicar esport, per exemple, a les hores centrals del dia. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 30 graus a Sant Llorenç Savall, 34 ara mateix a Portbou, 18 graus a Viella i 28 graus, gairebé 29 a aquesta hora, a Riu de Canyes. Dit això, arriba per aquí aquesta col·laboració magnífica que feien ni més ni menys que The Chainsmokers. Va ser una autèntica passada aquesta cançó que compartien al costat dels Coldplay. Això s'anomena Something Just Like This.

0: és la nova cançó de la mallorquina Daniela Blasco. Així s'anomena, es diu Mentira, eh? Per cert, la presentava als nostres estudis ara fa unes setmanes. Pots recuperar el vídeo a través de la nostra pàgina web, els40.cat, o a través del nostre canal de YouTube. Allà et veuràs l'entrevista. Us va ser molt divertit, eh? Li vaig fer la pregunta al principi, bueno, la pregunta no, li vaig fer el prec, li vaig dir, escolta'm, en qualsevol moment de l'entrevista em pots dir una mentida, eh? Una resposta que no sigui real i després descobrim quina és. Jo la miraria, va ser divertit. Va, sabies que ja tenim fruita reina de l'estiu per tots els catalans i catalanes? Atenció, perquè guanya per golejada la síndria. Segons el primer termòmetre del gust, la síndria s'endú el 39% de les preferències dels votants. Refresca, hidrata i ens transporta a la infància. Una d'aquelles memòries, d'aquells records dels estius. En segona posició trobaríem el meló amb un 22,8% i completa el podi la cirera amb un 18,9%. Un clàssic, eh? I és que a totes les demarcacions la síndria ha manat en aquesta enquesta. Tarragona és on triomfa més, seguida de Barcelona, Girona i també de Lleida. Més dades, per exemple, els catalans mengem de mitjana entre 2 i 3 peces de fruita al dia, en la línia que apunta l'Organització Mundial de la Salut. El millor moment, doncs, al matí i al migdia. Segons el 67%, són aquests dos moments en els que tria per menjar fruita. I a la nit, només un 8% s'hi apunta. El gust ho és tot, eh? 9 de cada 10 pagarien més per una fruita més saborosa. Tot i tots ens entra pels ulls, eh? Vull dir, l'aspecte també és important. El 95% decideix per l'aspecte. Doncs escolta'm, volem fruita bona, de proximitat, i que ens torni aquell gust d'abans. Déu-n'hi-do, gràcies a aquesta enquesta feta a casa nostra per un supermercat català i també doncs, una plataforma d'enquestes, eh? D'estudis de mercat. Escolta'm, tu ets més de síndria o ets de meló? O et quedes més amb les cireres? Pots explicar, també, a través de les nostres xarxes socials. Dit això...
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya, anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Arriba la Rosalia, que jo crec que ella és més de síndria que no pas de meló.

0: Aquí està aquesta història de Ryan Castro, Capo Gangsta i Sean Kingston a la producció, doncs, d'això, que atrapa. Anomenat La Villa. Molt bé, en 3 minuts hem superat 2:15 del matí. Deixa'm recordar-te que aquest mes de juliol tenim una cita important per als amants de la música a l'aire lliure en aquest estiu, i és que arriba als 40 Summer Live 2026 i, lògicament, tindrà aturada a Catalunya. De fet, en té dues. El 27 de juliol a Salou, al Passeig Jaume I, amb l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, Marlon de Pol, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Piquete, Siderland i Marcos, amb K, I un dia més tard, el dia 28 de juliol, la gira d'estiu dels 40 farà aturada al Prat, al Parc del Prat de Cubelles, amb l'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, CH, Marcos amb K i també la Lau Gibert. Ah, serà gratuït i m'he descuidat de dir-te que també hi haurà ells, aquest grup anomenat Lala Love You, que ja coneixes.
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Efectivament, actuaran a Cubelles. I tant el 27 com el 28 de juliol l'entrada és de franc, Podràs gaudir-ho a l'aire lliure.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.
1: Àngel, heroi, Salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Anda, ya me toca dejarte por aquí este mensaje aprovechando que estamos en Anda Ya.
4: ¿Y tanto tipo directo? Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada, con menos esperas.
3: Bien dicho.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.

0: És el Juan Magán amb Osmar Montes, això que s'anomena Ayer la vi, BPA 2026, eh? El BPA de Bailando por ahí. Aquí la referència estava clara. Va, camí de les 11, anem tancant l'endallà d'avui i tornarem demà a partir de les 6 amb el Dani Moreno, el Gallo, també amb la Cristina Bosca, i a l'últim tanto jo farem un cafetó, et sembla? I parlarem de més cosetes, que serà dijous i s'acostarà el cap de setmana i estarem més feliços. Això sí, la calor sembla que no fluixarà encara. En qualsevol cas, et recomano que de moment et quedis amb nosaltres aquí als 40, de seguida l'Adrià Soler amb el número 1 de la setmana o la nova cançó de l'Alfred García. Tenim bon menú per aquest matí.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.
0: A dir que adéu-siau amb el BL i aquest no tiene sentido. Va, sigueu dolents, però només una mica, ok? Bon dia.

0: Aquí està el Dai Dai, la cançó més important al país aquesta setmana, una cançó que està portant bona sort també a l'acceleració espanyola. Aquí està Shakira amb el Burna Boy, història que lidera la llista dels 40 aquesta setmaneta també del Mundial. Intens, aquests dies. Aquí, acompanyant-vos, com sempre, a la ràdio musical líder. Estem de dimecres ja, quau de la setmana. Què tal, com estàs?
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Amb ganes de posar-vos les cançons que us agraden, com sempre aquí als 40. Gràcies per escoltar-nos, després de l'endellà. Aquí ens hi posem, amb el...

0: És Alfred García, quina meravella, això que es diu Vine'm a buscar, una altra cançó que firma l'artista, que sempre va bé que ens regali cançons especials, eh? I ara, dues dones que han ajuntat talent, són Anna Mena i Lola Índigo, les dues juntes en aquest petit OA.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.

Romeo Santos, Pink Royce, firmant una de les grans cançons d'aquest 2026. Aquest Dardos en el seu treball col·laboratiu. I ara, aquí, a la ràdio, et punxem...

0: dels talents increïbles arribats des de Mallorca. És el moment de quedar-nos amb l'últim treball del Redsby, que si teniu oportunitat, poseu-lo, que val molt la pena. Aquí està un dels singles destacats. Això es diu Qui em té bé.
1: El som és nou.
2: Els 40.

El baile inolvidable sempre sona molt bé aquí a la ràdio. És Bad Bunny amb el seu èxit brutal d'un treball excel·lent. Amb ell arribarem en un moment al migdia. Estem preparats de seguida amb el Quevedo, també amb el Bizarrap, amb el Benson Boone, o també escoltaràs a Naina i Jules, tots els artistes

Aquesta una de les cançons que ha estat diverses vegades número 1 als 40 és La Graciosa de Quevedo, un dels èxits imparables d'aquest estiu. El Quevedo, que a més acaba de publicar també i estrenar videoclip nou, que t'ho expliquem tot com sempre a los40.com, als 40.cat. El Quevedo, que també ha fet història aquí a Barcelona, a Catalunya, omplint 8 Palau Sant Jordi. Increïble. Aquí us parla Adrià Soler. Aquest és el migdia de la ràdio musical líder a Catalunya. I el Benson Moon està a prop.

0: tu.
1: Quina meravella de cançó, quina sorpresa aquesta. Això que es diu Cara de Cul. Aquí estan la Naina i la Jules, dues de les estrelles emergents de la música de casa nostra. Dos artistes increïbles que val la pena descobrir aquí als 40. Aquí està aquesta cançó tan especial i, a més, és la nostra cançó d'estiu aquí a la ràdio.

Rosalía i el seu La Perla, una de les imprescindibles del seu últim treball, que mira, aquests dies de calor, d'estiu, també va bé de tant en tant recuperar el gran disc que es va marcar la Rosalía amb el seu looks. I ara, escolteu, arriba una de les protagonistes de la gira Els 40 Summer Live...

Ella és Leire Martínez, que estarà actuant a l'escenari de Salou i de Cubelles, la gira als 40 Summer Live a finals d'aquest mes de juliol. Aquí està una de les boníssimes. Es diu Cabeza de...

0: setmana de Mundial de Futbol, setmana intensa, i Shakira i Burna Boy, els dos lideren el del 40, l'Eno Coca-Cola, amb això que es diu Die Die, algo així com Somi, és com per animar una mica els nostres equips. Ja ho sabeu que aquest divendres hi ha partit de la selecció, eh? El pas de quarts amb l'Espanya-Bèlgica. Parla Adrià Soler, què tal, com esteu? I de Shakira, aquí preparat el C. Tangana, amb una de les cançons mítiques ja de El Madrileño. Així inaugurava una etapa increïble.
1: Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.

0: bona que és, quina energia en el punt perfecte està en el ginestar, amb això que es diu muà, muà, muà. És una de les històries que trobes que, a més, s'amaga en un treball brutal. El ginestar, que, a més, tenim una entrevista més penjada al nostre canal de YouTube, que la pots recuperar allà.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I ara per aquí un artista que també estarà amb nosaltres a la gira als 40 Summer Live. És Daniela Blasco. És un huracà a l'escenari i aquí es presenta amb això que es diu Mentira. Aquí us parla Adrià Soler. Escoltes, el matí dels èxits a la teva ràdio. Gràcies per escoltar-nos, per triar-nos també.

actuen al Camp de l'Espanyol aquests dos grans artistes, el Romeo Santos i el Prince Royce. La col·labo perfecta que es diu Dardos, que trobes a un treball col·laboratiu somiat per als més fidels d'aquests dos grans de la bachata. I ara, per aquí, preparats amb una banda revelació. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. Aquí estan, La La Love You, increïbles. Aquest cap de setmana actuen al Festival Cruïlla de Barcelona. Això es diu La Mitad de la Mitad, i és una novetat aquí.

Again o Beginning, arribem a les 2 de la tarda. Això vol dir que els èxits segueixen aquí als 40, amb més companys dels 40. A partir de les 4, per cert, l'Uri Mora hi posarà la seva. Com sempre, connectes amb la ràdio musical que us acompanya dia rere dia. Demà hi tornem. Demà...

0: círculo interactivo donde tú eres el concursante. Retos, premios, mucho humor y una gran fiesta final con bingo musical. Solo este julio en Barcelona. The Big Game Show. Compra ya tus entradas en horrorbox.com.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Bochorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Caloret... Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito en la gloria de lujo de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
4: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
5: ¿Vols marketing? Negoci? Doncs vés amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
6: Del 31 de juliol al 12 d'agost viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts 20 anys i Ginestar. La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
7: Sou molt bona gent.
6: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
8: Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

als 40. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40.

0: professor.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Un xarrup!
1: Sí, està guapo.
2: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: i tant de bo, com diu el De Paul, tota la vida al costat de la teva, d'aquí, dels 40, la ràdio musical líder, que no et falti mai, i això, la música, cançons que descobreixes, artistes que també creixen amb tu, com per exemple el De Paul amb el seu En unos años. A mi comencem, nova hora, estem de tarda aquí de dimecres, ja 8 dies del mes de juliol, i estàs, com sempre, amb cançons que faran anar cap amunt aquesta tarda per aquí als 40. Sí. Amb la sessió 066, la del Bizarrap, amb ni més ni menys que amb el Daddy Yankee. Molt de massivo, molt de festa, i també ens convidaran a ballar, tant ells com el Dani Fernández, que també te'l preparo per aquí en els propers minuts. Quiero que me dejes entrar. El músic, a més, en aquest 2026, li ha passat una mica de tot. Va tenir una caiguda en un dels seus concerts, es va haver d'operar a l'ombro, però vaja, ja està recuperadíssim de l'espatlla, i tornant als escenaris a oferir el seu show, que és espectacular, el seu Insurrection Tour, que està arrasant allà on va. I també ballarem molt a Cubelles i a Salou amb els 40 Summer Live, amb molts noms confirmats. Ells també hi seran. Els La La Love You, que de fet avui ens han vingut a visitar aquí als 40, que ben aviat una entrevista amb l'Adrià Soler que hem fet i que trobareu al nostre canal de YouTube. I moltes més, eh? Ara escoltem, com també ara, una mentira, la que arriba de la veu de la Daniela Blasco.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. També connecta amb nosaltres al nostre web, que és els40.cat, o també, òbviament, al nostre Instagram, que és @els40. També, si vols, @uri_mora. Aquesta cançó, tota la setmana, està com a candidat a entrar el dissabte a la llista dels 40.

0: Les mil coses. Manuel Turizo, Lola Índigo, passant per aquí juntets als 40. I és que hi ha mil coses per fer durant aquest juliol, durant aquest estiu, per gaudir, per disfrutar, per descansar, per connectar, el que tu vulguis. Però hi ha d'algunes que són més importants que altres, com per exemple, jo crec que és molt important a qualsevol època de l'any, que no et falti mai la música, que no et faltin mai els èxits, cançons que t'agradin molt i altres que potser descobreixis. Tot això ho tens aquí, als 40, com per exemple aquesta, que arriba a continuació. És un dels àlbums, jo penso, dels millors d'aquest 2026. Estic enganxadíssim a la Germans Resolses, els Ginestà, que arriben amb aquest nou senzill, perquè entre les moltes coses que no et poden faltar aquest estiu, el que tampoc et pot faltar mai són petons. Per tant, aquí una triple dosi.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que altres vegades diuen Mua, Mua, Mua, una de les cançons del seu últim àlbum. Des que tot segueix igual, però també diferent. Aquí als 40 hi ha coses que no canvien i són els èxits.

0: L'Àlex Warren amb el seu Fever Dream sonant aquí quan estem a 6 minuts que siguin 4:45 i arriba una formació que estarà mirant nosaltres el proper 27 de juliol a Cubelles, que tenim els 40 Summer Live i a Salou també el dia anterior. Hi han molts artistes confirmats, alguns que, per exemple, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Daniel Blasco, i també aquests que arriben a continuació portaran la seva gresca, com sempre porten habitualment, els Lala Love You. Ens portaran cap al fin del mundo i també fins a la mitat de la mitat, que és com es diu aquest nou senzill del seu últim àlbum.
1: El so més nou, els 40.
0: A més, avui mateix la formació ens ha visitat els 40 amb una entrevista que ben aviat tindràs al nostre canal de YouTube i també, òbviament, al nostre Instagram. Per tant, segueix-nos, molt fàcil, @els40.

0: dies que sigui a festa, hi ha Jason Derulo amb el seu One to One Me. Aquí ja saps que festa també en trobaràs sempre aquí als 40. I cançons que ens acompanyaran molt aquest estiu 2026, com per exemple L'Ayer la vida, el Juan Magana amb l'Omar Montes, la reversió d'aquest 2026 del Bailando por ahí, o també sonarà una que es va acompanyar moltíssim l'estiu de l'any passat, com és Rusovski, que ens portarà directament cap a Malibú. Que a Malibú, mira, podem anar amb avió, amb paciència o amb paracaigudes, que això crec que ho hem inventat, però qui sap, també podria ser, eh?
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.
0: I és que parlant de paracaigudes, arriba la Samurai, des de la posició 35 de la llista dels 40, amb això que es diu precisament així. Los Paracaídas, que a més també la va venir a presentar ara fa uns mesos als 40 Primavera Pop.

0: va patar ben fort ara fa un any, a l'estiu del 2025, aquest Malibu de Rusoski. Vaja, va sonar a tot arreu i va ser un dels grans èxits de l'estiu de l'any passat. I la pregunta és, quina és per tu la cançó d'aquest estiu 2026? Va, que d'aquí poc et proposo algunes, però una cosa que has de portar aquests dies, jo crec, perquè fa un sol espaterrant, és un parasol. No confondre amb un paraigües, perquè sí que és cert que aquests dies pues, no està plovent gaire. I parlant de parasols o de paraigües, en aquest cas, una umbrella en forma musical que ens porta una de les grans.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Et parlo de la Rihanna, amb aquesta que recuperem, i en 8 minutets, canvi d'hora, i també arribarà per aquí la número 1 d'aquesta setmana de la llista dels 40, que té a veure amb futbol i amb la Shakira.

0: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
1: Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comitéemergencia.org.
2: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Barcelona, 93.9.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
7: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
6: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
7: El pla perfecte és a Mataró Park.
8: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión
9: Plus. ¡Qué pasada! ¿Dónde lo has hecho?
10: Muy fácil, con Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios, habitaciones, salones, estudios. Tienen soluciones para todo. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es. Fácil Móvil, la solución.
11: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
12: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
11: Marvel, dulces de leche, alfajores...
12: En tus postres o como snack a cualquier hora.
11: Entra en Dulce de Leche Marvel .com i descobre-lo.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
14: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén. Divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
15: És gratis, eh?
14: Més informació a casinobarcelona.com.
16: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
17: Els 40.cat, el web dels 40 en català.

0: La Shakira amb Burna Boy des de la primera posició tota la setmana de la llista dels 40 i acompanyant-nos també en aquest Mundial 2026 amb aquesta que podria ser perfectament una de les cançons d'aquest estiu d'aquest 2026 que ja comencen a aparèixer les grans candidates. I la pregunta que et faig jo a tu és quina seria per tu la cançó que creus que més ho està petant o que ho petarà en aquests mesos de juliol i agost. Podria ser aquesta o podrien ser altres, com per exemple aquesta que en res et punxo aquí a la ràdio musical líder. Anirem a la Graciosa amb el Quevedo i l'Elvis Crespo, amb la seva Graciosa que trobes al seu Bifo, un disc dedicat a la seva terra, a les Canàries, i amb aquesta que ja ho està patant a tot arreu. I va, parlant de cançons de l'estiu, també sonarà per aquí la que va ser, o una de les que va ser, l'any passat. Que alguien saque a bailar a la morocha, que se mueve. I esperem que algú hagi tret per fi a ballar a la morocha. També escoltarem el Luc Ra amb aquesta cançó que ho va patar i que encara no ha passat de moda. Qualsevol nit de festa la punxes i la gent ho dona tot. I podria ser també, per què no, la cançó de l'estiu ser d'un altre ambient, per exemple aquesta. El Reels V, que va fer un concert molt especial el passat dissabte al Metropolitano de Madrid amb cançons com aquest Quien te ve, que a més ja la trobes a la posició 24 de la llista dels 40. I van, més cançons que passaran en aquesta nova hora, entre d'altres el Nil Moliner, el Justin Bieber o aquesta combinació que arriba ben forta.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: L'Anna Mena amb la Lola Índigo sonant des de la posició 19 amb el seu Petitó, com aquesta ràdio per tu, tota, connectats junts fins a les 6. Puja el volum, va.

0: records de l'estiu de l'any passat, el 2025, la de vegades que la vam posar, que la vam ballar i que ho vam donar tot i que la vam cantar ben fort, eh? La Morocha de Luc Ra, passant per aquí, sempre petant-ho i sempre portant-nos una alegria, eh? També des d'Argentina, que deuen estar contents per la remuntada brutal que van aconseguir ahir al Mundial, remuntant 2 gols contra Egipte. I va parlant de cançons de l'estiu, aquí ens acompanyarà una durant tots aquests mesos, que és una cançó d'Oques Grasses, el seu disc Youponi, però que en aquest any, aquest 2026, l'han versionat la Naina amb la Jules. Se l'han portat a la seva manera, i és que aquest estiu no volem que en cap moment tinguis cara de cul.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: a l'estiu, òbviament, hi ha els amors d'estiu, però també pot ser els desamors, que acostumen a arribar al setembre cop acabat totes les vacances i tornen a la crua realitat. Crua per qui vulgui, perquè aquí sempre tindràs els 40 per fer-te suport, per animar-te els dies, també en setembre, i per seguir endavant en aquest dimecres. I va, anem a pensar en un artista que l'altre dia, el dissabte, ho va patar ben fort al Metropolitano de Madrid, tancant una gira i començant una de nova, també del seu nou àlbum, que estarà presentant, esperem, també en els propers mesos a tot arreu, com és el Rels B, que arriba amb això que es diu Quien te ve, que fa un parell de setmanes va entrar a la llista dels 40. L'artista que, a més, ara fa també unes setmanes el van proclamar fill predilecte de la seva terra, de Mallorca.
1: El som és nou. Els 40.
0: I la que hauríem de també proclamar filla predilecta de Sant Esteve de Rovires és la que arriba després a continuació, com és la Rosalia, amb la seva relíquia i moltes més aquí, com sempre, als 40, quan estem a 3 minuts a que siguin 2:15 dels 40.

0: de reconèixer que és una cançó que em costa molt de reproduir per una senzilla raó, i és que no sé xiular. Per tant, tot el xiulet que hi ha en aquest Whistle de Florida, doncs ho he de fer amb el papaparà, com fem tota la gent que no sabem xiular en els moments aquests. El que sí que sé és posar-te cançons aquí als 40, com per exemple els La La Love You, que ens porten cap al fin del mundo. També el Joe amb el seu End of Beginning, també al final del començament, tot està relacionat. I abans arriba La Plena, aquesta cançó que ho va petar de W Sound, amb BL i amb molts més, aquí sonen els 40.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: I també aprofito per preguntar-te quina cançó creus que no podria faltar en una tarda com avui, com aquest dimecres. Molt fàcil, mira, ens ho dius a través d'arroba els 40, o també, si vols, arroba Uri-Baixmora.

Úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
3: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
4: Hola, ¿és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
7: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
8: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més, amb descomptes irresistibles.
7: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
8: El pla perfecte és a Mataró Park.
9: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: ¡Qué pasada! ¿Dónde lo has hecho?
12: Muy fácil, con Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios, habitaciones, salones, estudios. Tienen soluciones para todo. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es. Fácil Móvil, la solución.
13: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
14: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
15: És gratis, eh?
14: Més informació a casinobarcelona.com.
16: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Una cançó que la van publicar ja fa 7 anys, però que no para de tenir nova joventut. Segueix creixent any a any. La gent s'ho va fent també molt més seva. El fin del mundo dels La La Love You, que a més aquest cap de setmana estan de gira i passaran per Catalunya. I és que si arriba a la fi del món, que tant de bo ens enganxi gaudint moltíssima música i gaudint també aquí als 40. Això sempre ho tens al vostre costat. Encara que arribi a la fi del món, nosaltres estarem aquí al vostre costat. Fins que acabi tot. Que no, que trigarem molts anys encara, moltíssims, a que s'acabi el món. Mentre hi hagi il·lusió i ganes, aquí seguirem. Jo sóc l'Uri Mor, un plaer acompanyar-te. Demà ens tornem a escoltar a partir de les 4, com sempre, a la Ràdio Música Líder.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Us deixo amb l'Abric Laví, amb un dels seus temes més mític, com és aquest Complicated. Ara sí, adéu-siau i molta música sempre.

0: just get me in.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Cuponero.com.
1: ¿Qué, qué?
0: ¿No me da facilidades de pago?
1: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Uf, ya se me ha derretido el helado. Es que con este calor, ¿a ti por qué no se te derrite?
4: Pues igual porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11.
3: ¿Y se te transmite el frío a la mano?
4: Supongo.
3: Ah.
5: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Del 40 al 1, Coca-Cola. Con Tony Aguilar. 1.233.000 oyentes. El programa más escuchado del fin de semana.
8: La subida más importante en la lista de los 40 ha ido del 17 al 1 para Shakira y Burna Boy con Dai Dai. ¿Y cuál será la subida más importante de la semana que viene? ¿Cuál será nuestro nuevo número 1? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
9: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola.
10: Envía tus datos a del 40 al 1 @los40.com con el asunto público.
11: Barcelona, 93.9.
12: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
13: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
14: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
15: Què faràs amb el teu futur? Esperar o anar per ell? Formació real. Empreses reals. Els cicles formatius de grau superior de SIC Barcelona et posen en acció perquè entris al món laboral des del minut zero. Això no va d'esperar. Fes el pas. Bloqueja la teva plaça. 93-414-4444. SIC Barcelona. No esperis. Mou-te ara.
16: Del 31 de juliol al 12 d'agost viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts 20 anys i Ginestar. La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
17: Sou molt bona gent.
16: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
8: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con...
18: A Catalonia Ceràmic potenciem el teu projecte de piscines i terrasses, tant interiors com exteriors. Descobreix les últimes tendències i materials d'alta qualitat amb un servei personalitzat que farà realitat els teus somnis. Visita'ns a cataloniaceramica.es.
19: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassent. Divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
21: És gratis, eh?
20: Més informació a casinobarcelona.com.
22: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
23: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
0: Hey guys, I'm Caio.
1: What's up, it's Ava Max.
2: Los 40. Todos los éxitos.

0: Bunker per davant. Lola Tuduri, amb un tema que es diu Pistoletazo de salida i que la trobaràs dins els 40 Summer Live. Però abans et poso la més nova d'Anna Mena i Lola Indio, que es diu Patitoa, un dels himnes que ja fa uns quants dies que està a la llista d'èxits.
1: Arriben més èxits. 40. A la teva ràdio. Els 40.

0: gràcies al pistoletazo de salida és l'èxit de Lola Tuduri, protagonista mateix dins la nostra fórmula musical que ens acosta a dos quarts amb ritmes de números 1, no ens aturem 24-7 amb Rosalia, Adele o per exemple aquesta que escoltes que també la tindràs sobre l'escenari als 40 Summer Live 2026, la gira dels 40 aquest estiu.
1: Refresca't als 40.

0: fins a les 2 del migdia amb el nostre company Toni Aguilar. Les tenim totes perquè per davant tinc a Pablo Alborán, que són en res, també Juan Magán, Mike Towers, amb Soleau i també en res. D'aquí a una estoneta, a partir de les 9 de la nit, tens el nostre actual número 1 de la setmana. Una de les més importants d'aquest 2026, de fet, és una de les melodies que estem escoltant més aquestes últimes setmanes en motiu d'un esdeveniment esportiu.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.

els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Tots els èxits. Als 40.
4: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ens acostem camí de les 9 de la nit amb aquesta cançó que es diu Soleao. És la fusió entre My Towers i Quevedo. Perfecte, ideal per afrontar millor aquesta nit del 8 de juliol del 26, on en res tinc el nostre actual número de la setmana gràcies a les votacions i que te'l poso, evidentment, en res, aquí, per iniciar nova hora junts. No marxis.
1: ¿Qué te pasa?
2: Tengo un dolor de muelas terrible.
1: Yo uso Dentispray.
2: ¿Denti qué?
1: Dentispray.
3: Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Solo para mayores de 6 años.
4: Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando paso.
6: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
7: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
6: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
5: No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
8: Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.
9: Ja comença a fer-se clar.

Iniciem l'hora junts amb el nostre actual número de la setmana. Gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1 és per Shakira i per Naboi amb el Doi Doi. Un dels protagonistes, evidentment, aquí, des de la nostra fórmula musical en especial, el nostre número 1 de la setmana. També tenim per endavant a Bad Bunny, tinc a Naina i Jules amb el Cara de Cul, també Madonna, Ozuna, Bruno

Sergio Sánchez de Can 40, aquesta. I tu, i tu. Ara que arriba és la més valorada Índigo i Lucho RK, que es diu El Batxatón de la L, un dels himnes importantíssims.

0: fórmula musical i també les nostres festes, eh? Del 40 al 1 està dins les millors, gràcies a les votacions a la llista d'èxits. Les tenim totes, en especial la més nova de Leire Martínez. És el seu nou impacte que es diu Cabeza de Ratón. Arriba ja, escolta.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.

0: Com sona aquesta cançó, eh? És un dels himnes també de la nostra llista d'èxits del 40 al 1 al End of Beginning. Ara mateix ens acosta que ve de les 10 d'aquesta nit del 8 de juliol. La rima d'Estopa, escoltaves també Álvaro de Luna amb el Dime Dónde Estás, i aquesta que és un dels himnes també dins la nostra llista d'èxits del 40 al 1 per tocar, doncs, les 10 de la nit juntament amb una de les cançons de Juan Magán i Mala Rodríguez que es diu Usted. Que tinguis una bona jornada, final de jornada d'aquest dimecres, 8 de juliol. Les tenim absolutament totes, ja ho saps, així que la nostra fórmula musical de la nit no s'atura 24/7. No marxis, no desconnectis, perquè aquí les tens absolutament totes.
1: Els 40, Adrià.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.